0: Pues abrimos el tiempo de a quien corresponda, el tiempo de nuestros oyentes, y lo hacemos recordando el teléfono de la radio, que es el 964-868-791, un teléfono fijo con WhatsApp donde ustedes nos pueden enviar sus mensajes, sus fotografías, sus notas de voz o sus vídeos, y como siempre les daremos voz en este espacio. Hoy les leemos un mensaje que nos llega desde la marjalería de Castellón. Un oyente nos adjunta una foto donde visiblemente se ve una acequia llena con algunos árboles y hierbas justo en el borde de esta acequia, y nos dice: las acequias de la marjalería con árboles en los bordes y nadie se hace cargo, ni el ayuntamiento ni el coto arrocero. Ya hemos avisado 3 veces y ni caso. Pues a quien corresponda, fileta izquierda, nos indica exactamente la ubicación de esta acequia en la marjalería de Castellón, así que lo haremos llegar a quien corresponda. Les leemos también otro mensaje que también nos llega desde Castellón. Nos dice: bon día, soc Pepe, un VI de Ferran y Salvador de Castelló. Vos parles sobre les parades de l'autobús que han llevat i que ara no para ningú. El altre dia ni havia gent i van parar, però si no posen la senyal verda de la parà, la gent ja no para. Com les 3 parades que han fet noves no servissin per a res i les hauran de llevar, perquè damunt són un perill per als cotxes. Podrien aprofitar-les per arreglar les que han llevat. A tot això, així estem sense poder agafar ningú bus ni ningú tram. Moltíssimes gràcies. Així que també farem arribar a qui corresponga este missatge per part d'este veí de l'avinguda Ferrandi Salvador. Com els contem sempre, poden enviar-nos els seus missatges, preocupacions, queixes del dia a dia, i com sempre donarem veu i recorregut a aquest espai. Un espai que avui aprofitem també per parlar de festes, de les festes del nostre territori, en concret de les festes de Sant Pasqual de Vila-real, que saben que es celebren a maig a Vila-real en el segon cap de setmana, però que l'any que ve, en les festes de Sant Pasqual 2027, canviaran les seues dates per evitar que coincidisquen amb les eleccions. Les eleccions es celebraran 23 de maig i les festes l'any que ve celebraran del 7 al 17 de maig. Així que anem a saludar la seva regidora de festes, Míriam Caravaca. Regidora, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Haveu pres esta decisió i ja ha aprovat a Vila-real de moure i ses dates de les festes de Sant Pasqual per a que no coincidisquen amb les eleccions.
1: Sí, és una decisió que ja en anys anteriors va passar. En el 2011 també vam tindre que adelantar les festes per tal de que no coincidiren en les eleccions, ja que nosaltres també tenim el hàndicap de tindre el Vila-real en primera, i per tant, justament en el calendari, aquest dia també juga el Vila-real en casa. No sabem si seran diumenge o seran dissabte, i per tant els efectius de policia pues ja se sap que també se necessiten.
0: Correcte.
1: Per tant, tindre eleccions, festes i el Vila-real jugant en casa, pues serà molt complicat tindre tot, donar cobertura a tot l'activitat i els events que n'hi ha. Uh-huh. Per tant, se va proposar en el Consell Rector, on estan representats tots els partits polítics i el president de la Junta de Festes, d'adelantar les festes, i han pres aquesta decisió ara, sobretot perquè ja el calendari pues puguen treballar tant la Junta de Festes com el calendari escolar, també que el Consell Escolar, que se celebrarà avui també municipal, per tal de mirar els dies festius de que cauen en festes, i que tots puguen, comunions també, que
0: clar,
1: també és època de comunions, pues intentar que tots puguen adelantar-se el màxim possible pues a aquestes dates.
0: Clar, perquè estem veient que el 17 de maig, que és el dia de Sant Pasqual, l'any que ve caurà en dilluns, i se serà el dia festiu.
1: I se serà el dia festiu, i serà el dia que s'acabaran les festes.
0: Correcte.
1: S'acabaran en tots els actes institucionals en honor al nostre patró, lo que ve sent pues la missa, la provessó i tots els actes institucionals, merament institucionals. La xulla sí que se farà el 10, el dilluns 10 de maig, i ser dilluns sí que no hi haurà xulla. Sí que és de veres que fa... En el 2011 van fer una segona xulla perquè el dia de Sant Pasqual caia en dimarts, i entonces van fer ahí una miqueta de un convoi més.
0: Clar, perquè guanyeu un dia de festa respecte a les festes habituals, clar.
1: Sí, un dia. Uh-huh. Un dia que i damunt és el dia de festa local, que és
0: correcte,
1: el dia de Sant Pasqual. Uh-huh.
0: Clar, regidora, suposa moltes gestions i molts moviments per a Vila-real manejar unes festes com les de Sant Pasqual a una setmana abans.
1: Pues sí, perquè la presentació també s'adelantarà, Pasqua també enguany...
0: Cau prompte, no?
1: Caufronte. Claro. Entonces, muy bien o no, sí que tenía una serie de inconvenientes ahí, pero bueno, te vayaré para tirarlo todo de davant y si va todo perfecto. Sobretot pres de la decisión en anterioridad, conforme estem en el mes claro. de juliol, y per tant tenim temps de treballar-lo. Si mos esperarem a final de any o a principi de any, sí que ja li dic que seria molt més complicat treballar-lo, però pres de la decisió en temps sempre se treballa i se busquen solucions.
0: Claro, estem parlant de les festes de maig de Sant Pasqual, que són festes grosses al municipi, però sense oblidar-nos que ara a setembre, només acaba l'estiu, teniu les de la Verge de Gràcia, que allà a Vila-real no pareu.
1: No, sí, ara de fet estem ultimant també el que són les contratacions de ja més burocràticament, les contratacions de manera burocràtica de tots els artistes, dels bous, de l'encierro, que enguany tenim l'encierro en setembre, perquè enguany Sant Pasqual també va caure el primer cap de setmana i hi havia tanta activitat que era impossible encaixar l'encierro en festes de Sant Pasqual i, per tant, pues, se va decidir traslladar-lo al mes de setembre. I ara, pues, sí, en no res estem ja
0: de festes
1: de setembre, la primera setmana de setembre.
0: Doncs, regidora, que vagin molt bé els preparatius i ahí queda aquesta notícia d'aquestes dates de les festes de Sant Pasqual que es mouen a una setmana abans per a que no coincidisquen amb les eleccions. Així que, Míriam Caravaca, moltíssimes gràcies avui per entrar al programa amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bueno, pues esta és la actualitat que ens duia a Vila-real a parlar de les seues festes de Sant Pasqual. I amb això tanquem la que en corresponda de avui, recordant el telèfon de la ràdio, que és el 964-86-87-91, un telèfon fixe en WhatsApp on vostès ens poden escriure i, com sempre, els donarem veu i recorregut en aquest espai. Anem a publicitat un parell de minuts i tornem, perquè la setmana passada va arrencar el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola. Esta nit hi ha una funció molt, molt interessant de Lorca i anem a parlar amb la seva protagonista, amb la que fa, de Doña Rosita. Ara els contem més. Fins ara.
2: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Cosas típicas de un verano con niños.
5: Falta mucho. ¿Me puedo tirar al agua ya?
4: Y la más temida.
5: Me aburro, me aburro, me aburro.
4: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
6: Ven a Todo Juguete y alucinarás.
7: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
8: Complementa tu vida, Naturtierra.
9: El confort no es un lujo, es confianza. En Electrofrío llevamos más de 50 años creando espacios perfectos con tecnología, eficiencia y el mejor equipo profesional. Climatización para hogares y empresas con garantía de calidad y servicio en Castellón. Electrofrío, líderes en confort. Más información en electrofrío.com.
10: ¿Pensando en cambiar de coche? Del 1 al 15 de julio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Además, llévate 2.000 euros de descuento financiando con Volkswagen Finance. En Volkswagen Approved de Quadis Marzá encontrarás coches revisados con garantía y la confianza Volkswagen. Ven a vernos a Avenida Lairón 60 en Castellón y en Camí Travesa 29 de Villarreal. Quadis Marzá, tu Volkswagen de ocasión más fácil que nunca. Descuento válido del 1 al 15 de julio. Consulta condiciones de financiación en concesión.
11: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.

0: La semana pasada va a comenzar una nueva edición del Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola. Esta nit el festival torna a obrir el seu teló amb una proposta molt especial. A les 10:30 el castell acull a Rosita, una revisió de Doña Rosita la Soltera, un dels grans texts de Federico García Lorca. Sobre l'escenari, l'actriu Gretel Stuig donarà vida a Rosita en un intens exercici interpretatiu acompanyada per Núria Bartolomé, Rosera Royas i Candela Mora, qui posen música i veu a esta versió contemporània amb Rafaela Carrà també de la mà i també amb la companyia d'esta actriu que estarà avui damunt l'escenari amb la companyia valenciana La Màquina. I avui a més tenim la sort de saludar-la al programa. Gretel Stuig, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: És un plaer poder saludar-te horetes abans d'aquesta funció d'avui a les 10:30 i m'agradaria preguntar-te, Gretel, perquè Doña Rosita és la soltera d'un dels texts més delicats de Lorca, que va ser el primer que et va atrapar a tu com a actriu.
1: Bueno, a mí es que Lorca me torna boja, sí, me encanta, porque té una cosa que es que només amb la paraula transporta com a actriu i com a espectador i com a lector. Aleshores, qualsevol text de Lorca jo me muic, perquè m'encanten. Són estos textos que és com quan disfresses que ja estàs en el personatge, pues en estos textos és que te posen sols en el text, tu ja estàs en el personatge. Aleshores, Rosita més, bueno, és que té una cosa molt romàntica, molt poètica i molt comú, perquè tot i que parli de...
0: Gretel, em sap greu tallar-te, però anem a intentar recuperar la telefonada perquè sent una miqueta entretallat i crec que és molt interessant el que estàs contant, així que el nostre company Álvaro Jiménez en seguida torna a telefonar a Gretel Stuig, ara de seguida tornem a xerrar i mentre els contem que el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola va obrir les seues portes en ese castell emblemàtic a Peníscola la setmana passada i ens oferirà esta nit aquesta actuació per part de La Màquina, d'esta companyia valenciana de Gretel Stuig, que posa l'accent a obrir aquesta setmana en una edició, per cert, molt ben cuidada, amb moltíssima programació per davant, moltíssimes funcions. Avui és el cas de Doña Rosita, demà dijous tindrem a La Dama Boba i el proper dissabte 18 de juliol Don Juan en Los Infiernos. Així que encara queden moltíssimes funcions, com la d'esta nit. Veiem si podem tornar a saludar a Gretel en directe, a veure si la tenim a l'altre costat del telèfon. Gretel, ja estàs per ahí? Ara sí que t'escoltem de viva veu i com toca. Ens estaves contant el que t'impressiona, el que t'agrada i el que torna boja Lorca a una actriu com tu.
1: Sí, pues és el que deia, que només amb la paraula, només amb una paraula directa i popular, perquè no té una poètica rebuscada i recargolada, com és un llenguatge que és molt directe i a la vegada molt profund. Aleshores, això és el que a mi m'atrapa de Lorca, que ho té tot, i que al final tots ens identifiquem, perquè Rosita no només parla de la solterona, que avui en dia semblaria que és una cosa que ja està superada.
0: Correcte.
1: No és així.
0: Hauria de ser així.
1: Però no ho és, perquè en molts estratos de la societat i en molts altres països, bueno, això encara tu encara t'has de casar, no? Si és una xiqueta, tu t'has de casar. Però bueno, sembla que això ja pot estar un poquet passat, però no va... No, el missatge jo crec que és molt més profund, perquè Lorca en esta obra que va intentar fer una comèdia musical, tot i que en paraules del mateix li va sortir un altre dramón, parla d'allò que esperem de la vida i de lo que la vida al final et dona, que sempre hi ha un esgraó, no? Una miqueta de diferència i en això, clar, tots ens identifiquem.
0: Així, en esta adaptació que heu fet, hi ha una cosa que crida moltíssim l'atenció, que jo tinc moltes ganes de preguntar-se, i és com dialoguen en esta representació Lorca i Rafaela, perquè estàs acompanyada de les Manolas en esa barreja d'entre música i entre un text formidable de Lorca.
2: Pues sí, semblaría una bochería, y es, porque es culpa de Rafa Cruz, el director, que está molt boig, y al final siempre li surten genialitats, com és el cas de clar, la ploma de Marrosí, que és un dramaturg català que és bestial, que ha treballat amb Caristo Vieito i Joc Larsi, i que ara està fent una altra versió, bueno, a Barcelona de Dorian Gray amb Àngels Guanyalons. Ell és expert en això, en fer versions boches. Però esta és el sumum, perquè, clar, tant la Carrà com l'Orca parlaven del mateix. La Carrà parlava de la alliberació femenina i l'Orca parlava de la repressió femenina, el mateix. I barrejats en el text, tu, si vens esta nit a veure-la, no te n'adones en quin moment està colant un vers de la Carrà. I quan passa dius, ostres, si això era... Però què és això? És el monòleg del, no, del nubi? O és mamà, dame 100 pesetes perquè Amèrica me voy? Clar, és veritat, és que mariden tan bé, però clar, dit així, a tothom li sembla que és això, no? La frivolitat de la Carrà, la profunditat de l'Orca. Bueno, pues ni tan frívola ni tan profund. Mariden estupendament.
0: Que interessant. Jo crec que és una barreja molt, molt interessant per a esta nit obrir el teló d'un lloc, Gretel, com és el castell de Peníscola. Entenc que al ser de la Terreta ben bé el coneixes, però no sé si has actuat abans o has estat en alguna edició abans d'aquesta nit allà a Peníscola.
2: He estat, però no he actuat. Mira que sóc major, ja, que tinc 52. Però tinc molta il·lusió perquè no he actuat mai. I bueno, estem superemocionades les quatre. Tinc moltes ganes de... Perquè jo crec que només eixir allà ja va ser brutal. Tinc moltíssimes ganes.
0: Parlem també de la vostra companyia, de la Màquina. Vosaltres conteu que vau néixer amb aquesta intenció d'apostar per la dramaturgia contemporània i fer vincles també amb Latinoamèrica, crear nous públics, però quan parlem del teatre clàssic, mesclat amb aquesta contemporaneïtat que parlem avui així al programa, com està sent aquesta tasca que esteu fent des de la Màquina?
2: Bueno, es que nosaltres sempre, vull dir, clar, l'Orca està ahí a mig camí entre clàssic i contemporani, però el que ha fet l'adaptació és Marrosí, que està viu. I nosaltres sempre intentem treballar sobre textos, els autors dels quals poden interactuar, poden fer canvis en el text. Ens agrada molt explicar coses d'ara, que a la gent d'ara li toquen i és el que hem fet en esta versió, perquè clar, te n'adones que tot i que siga Rosita, l'Orca és universal i parla de veritats universals, de conflictes universals que no moriran mai. I Marc Rossí, que el dramaturg, ha sabut adaptar-la molt i molt bé perquè ningú es queda igual. I clar, Rafa, amb la seva direcció, pues, jo crec que, bueno, sabreu fer-ho perquè és l'obra que faig jo, però és que ha quedat una cosa molt bonica.
0: Jo crec que hi ha sí algo molt, molt interessant i ens passa tots els anys quan xerrem d'aquest festival, Gretel, és que els temes, les coses quotidianes, el que passa, el que es denuncia, encara que fera segles que es parlava avui dia, els temes que estan damunt la societat i els problemes i les reivindicacions continuen sent les mateixes.
2: No canvien, perquè canvia. Som humans. I els grans escriptors són universals, però no és una frase dita, és que és veritat. Els conflictes de l'ésser humà i de la humanitat i de les persones, al final i en el arrel, són sempre els mateixos.
0: Totalment. Doncs jo el que espero és que disfrutes moltíssim del castell, de l'Orca, de Rafaela, de tota la gent que anirà a veure-vos en esta funció que obri setmana i el Festival Teatre Clàssic de Peníscola, com el recordem, a les 10:30 amb Doña Rosita. Així que, Gretel, ha sigut un plaer saludar-te avui des del programa. Moltíssima sort per esta nit.
2: Igualment, moltíssimes gràcies.
3: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque. En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¿Es mi amigo o una sombrilla?
6: Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
7: Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
6: Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
7: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
8: Rebonicas y rebonicos, soy Tonet Marzá. El sábado 1 de agosto celebro mi cumpleaños en el Tardeo del Recreo, en Moy de Costa, Grao de Castellón. Desde las 5 de la tarde me acompañarán grandes compañeros de la escena Remember. Consigue ya tu invitación gratuita o entrada anticipada en rememberos.es.
9: Últimos días para aprovechar el plan Renove de Cabañero Ventanas. Tu casa es confort y el confort empieza por las ventanas. Te descontamos 50 euros por metro cuadrado al renovar tus ventanas y mejoramos el aislamiento, la eficiencia y el bienestar de tu hogar. No dejes pasar esta oportunidad. Cabañero Ventanas, estás en casa. Consulta condiciones.
10: ¿Pensando en cambiar de coche? Del 1 al 15 de julio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Además, llévate 2.000 euros de descuento financiando con Volkswagen Finance. En Volkswagen Approved de Quadis Marzá encontrarás coches revisados con garantía y la confianza Volkswagen. Ven a vernos a Avenida Lairón 60 en Castellón y en Camí Travesa 29 de Villarreal. Quadis Marzá, tu Volkswagen de ocasión más fácil que nunca. Descuento válido del 1 al 15 de julio. Consulta condiciones de financiación en concesión.
3: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.